Així era la vida. Bé, d'aquella no serà perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de moure. No s'ho podia innovar, eh?